Die Totenhosen, hier kommt Alex. Pel Jubilar Tobias Meissen de Favogn, tja cumplen e schotz tschun kontons. El si sont tschun avel anniversari festivesche Paul Fried. El os sugnu termetz in a carta, scritta a maun, cul sundont text. Eu gevusch a meis om Paul Fried per sei si sant cinciavel anniversari als 12 de settember tot il bun e buna sandà. Eu ingraz fitiun at el per tot quatel fa per mai. A per fa implejai del jubilar Paul Fried gevusch a si dona in en canzun dat ACDC Hells Bells.